0: Mira, una sèrie de subhàstia si la mano por ti me tota. La crisi subhàstia por ti en amro a ti me tota. I ara una crisi subhàstia si la ha de ser prema. O seria l'hospital vas que li massen per que torna una de la mano que la cançó.
1: L'hospital li pot dar una crisi o algo?
0: Jo que sé que t'ha de fer poc per que sé ni gran ni mal o tota si la ha de fer.
1: Por ti pintarà a cosa de qui s'ha de les coses de sa mà. I se sentia que si s'hi ha de preparar, et, s'ha dit, col·legio,
0: no
1: Thank you.